Ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda, ainda,